0: Bonsoir a tutti e a tutte. Sejam nel Centro Cultural Occità d'Albizès, su Radio Albizès, in partenariato con RCF Pays Tarnés. Su ome bautres, Francesa, Marisa, Nicolo, Renat e Zilabert per presentare l'emissione. On a oggi la seconda parte del racconto de Manche Batut che si dice Peire Zachary. Estirat de son libre de que surcos gran paire. Avez augit la primeira parte lo qua passat e torni a pelar que l'història se passa en 1923 es lo rencontre entre l'autu a mans batut e Peire Zachary. Peire Zachary que era un ruolo de l'assistència pública elevat din lo bilatze de mans e que era partit en America e ara torna in Francia 60 anys più tard e tutte dues se rememorio lo temps de l'Urzunesa. Francesa.
1: Ara que ero pas plus d'aquest país, parlavo com si se volia fisar a qualcun, com si cercavo un testimoni.
2: Un zon buscari pas plus tene, li anere decidat. Havia plau apletzat mon discurs. Me dotavi que me caldria afrontar mai d'una persona e que m'encarregou pai de me fa parlar de viais a me fa perdre per la lengua. Bref, havia suscat e resuscat tante mai. Un zun me dieri, ardit, i colana. A quo era un dimenze de primo, tu sti a la porta, pares. Tu sti più fort. Un zapal de cagnache retrunis din jaquero cugino, que diu pas estre picciuno. Une bouesse forte e grebo demando.
3: Calia!
2: Entre durbier e la porta, tutte i sombre, e i visi pares. But in punk mic, la pesce pares in mancio e tutto negro. N'è un bel brio che ha pas visto la causa. D'un costat lo fugairu, un casco de brazos rogineros dijo que lo desperti es passat du moment. Al miez, un taulaccio de borio, lungo e robusto.
1: Dins un larg caillieras rustic, un homenas biel, ben trut, capelat e moustat chut, como un lion de mar, es aquí, miez estesat. L'azussos espessos a capto un parel d'uelis que me finto com los canons d'un fusil de caça. Lucamias, d'ubert d'uscas l'embonil, d'aixo beire un pitral burut com un esquino de sanglier. Davant aquel Buda sinistre, patissi per m'avançar. Lucamias, saut al pè del caieiras, se buto a groni e a famino de seleba. Un tustal sec del bastou sul pasimen lo facala. Que fa? Que dire? M'avanci un briat dins aquel omietzo escurino. Sui a dos passes de l'home. Desclavo los caissals per pronunciar d'un ous grebo.
3: De què voles?
2: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Passavi aquí, a Ital, davant vostre porto.
3: De què?
2: Bé, cerqué de treball.
3: E d'on sortissés, a Ital?
2: E io su pileu del cauce, pas del segarà, del cauce contal, al dessus de Rodés.
3: De què s'avè fa?
2: Ebbè, de tut, lai bacos, las fedos, pes prats, pes cans, pes bosques, per tut.
3: Pa mai? Tu so che cercas?
2: Cerque de treball, pai mai.
1: Aquí un primiero grimaso sul mure d'alquel fengs. Las usos embartassanos, la mustaccio burrudo, los caissals clavats.
3: Per de què demora pas a me lo patrou que veus?
1: Havia tout previst, ma spasacco.
2: E voli, voli bere mai te paesi e mai de mondi.
3: Voi, ave paccana perpetuo, se vous agrado.
4: E la mino truffaire d'une ceste del bras me fa beire la porto. A chi ne perdi l'oremus, Luca me tournezzo. Perdut come sioi, sentisse che me fa il peta, me calfa peta, un da uno darniero cartuzzo.
2: Ma potes demandare, potes scrivere a tutte le patrosche che hai azzut. Vos dirò tutte così travaglio. Sui pas un rabalo sacco, io.
4: Sentissi come chi conte che me cremo. Io, che me sioi pazza mai ribultat, cal sap se che me caldrà endura tutto m'abido. L'ubiel, ornezzo, escupit per terra, se soufflo a me lo reber de l'amargo, e me finto e me mitraglian de su nagaz mai che negre. E che, orio tene de desatela? Finis per clinia sun campagno balanzaire e finto los esclops. De la punzo ferrado de sun pal, famino de designa quicon su pasiman, susco. Me a quiche pende a quel pauseto la porta de la sugliarde se lubris, pla du sumentu e sem fatses de bruts. L'ubiel libiro l'eschino all'arro che io leit sust in faso. La porto se du bris pas cammila la miezzo.
1: A l'autre cap de la sugliardo ya un fenestro e sus aquel bando estrecho mas e cleirado te besi apparece como un umbro chineso. Un cap o plus la mitat d'un cap. Es un cap de fenno, oh, et une trosse de cabelladure se balance sur aquel écran luminous. Ne podi pas mai, nai l'obus coupat et le cur tancat. A quel obisiu a durat pas qu'un plempun de segundos, mas per ieu, a valour d'eternitat. Empegat como eri per aquel umbro chineso, e pas portat attensivo al biel. Dis aquel silenci, trop parlaire, a sentit quicon cum un tendil, un autre appello. Lo te besi che d'un pic levo lo cap per se revira, mas de bados, esclavat al caideiras.
3: D'un vira duel a tout compres, de malicio, un pugno sotrico. Sous-juels me fugilio, como un taurel furios, se vor lancha en remugen tutto so rabio. Lo-juels li surtisso del cap, a cova peta. La porto de la sugliardo se barro d'un cop sec que retondis curiosomen dint aquel silenci d'aurazze. Prigionie de son cadieidage d'infirme como uno besto ferro atrapado als feres, quilio al punaut son bastu e d'un ban caluc tusto sul latau. Lo vulcan a petat. Alaro d'une bouèche de gargantuage et coupige à que los syllabos. De fort, los bastards!
4: Peire ne pop pas mai. Abezzado la sacco. Sicut, infasio de yeu, et esaki, cabeissat la masse sul tinul. Que dire? Que fa? Gluten es bengut de la méditation après la catastrophe. Pause la miau ma sur la siau et de mouran aital, amudits un moment. Sortit le moukadou de la pozzo per s'essouffla.
3: E que jomè, l'amic, te borri pas revirà lo ferre di la plago. Ma, digome, e che si os vengut a ici per me figià tot d'acò?
2: Ma no, pas de tot, pas de tot. Ei lo sé un cop que veni en França, dempè que soi partit. Lo primier cop fuet aprèp un maridatz en Americo, per nostre biatze de nos. Vengueren a París, me pas en Aveiro. D'aquella fa que veni de te conta, n'ei pas parlat a Dius. Augisses? A Dius. Ah, no, son com ma fenno és al corrent.
1: Sentissi que pas acabat de se descufla.
2: Escuto, amants, que me serri que podia pas encontrar ma mare, ma verta d'aire mamà, me diari. Pas per morir se'n torna a veure, l'hostal de Mariano. Eri partezat entre fotre lo camp lo più lluent possible per oblidar e torna a veure lo país de mon infància, lo país de Mariano.
1: E seris francomen, su de causos que se podu pas oblidar.
2: Alors, soy vengut així com un auxilu a son niu. Podrai pas mai oblidar, és pas possible. Pendent lo servici de l'armada, mentre senyeri per anar a fer un tour a l'estrancer, e per pas m'ofegar així. A 20 anys, l'onar lo món entier davant los joels. Capitèri de m'embarcar per l'Americo, un faer i mai d'un mestier. Mais, me dijo tot son, quan seràs biel, tornaràs almenys un cop al país, cal vestre de Nacon, d'entont son nostres raïses.
1: Aquel son eri tout sol a l'hostal, ni mai esperavi pas de gus. Peire havia preso una cambra d'hostalario a Rodés, e se desplaçava sunco en taxi. Calió que se'n tornesse de tiro. Havia la biglietto de l'abiu pel tal Tsun. La penul obiravo. Ero dezza 4 ore del vespre. Mas el havia pas acabat de dire e de demandar en caro mai. A nuets tombado, erem en caro a conversar. E, como per miracle, abio plase a parla patuès, la lengua de son infancio. E mai l'abirabo como cal.
2: Oh, Macarel, sabio lo tens, i aniria a fa un tour, pas que pe ton aveire tout a cor.
3: Soi content de veide capaz d'oblidar de parlar patuès.
2: Oh, que nani, la lengua mairala s'oblido pas. En so de Mariana, parlava en tout lo temps patès, i havia pas qu'à l'escola e al catechisme que callò parlar francès.
3: E duei, en Americo, parlos pas que l'inglès?
2: Oh, e xacò que m'ha donat un altre accent.
1: E se seris.
2: Me parli a tabé espanyol, perquè la meu fenna, dins sa família, parlava pas qu'à cor. La tseri l'heu après, quan nos marideren.
4: La nuet tomba, es tombado. Fa 6 ore que quitan pas de parlar de cadun, la sia obiedo. Lo taxi serà leu aquí. Se caldrà dire a Dicias o al rebeire. Caldrio un altre miracle, perquè nos torna ramusa com duei. Nos agatzan ar com sabion pas purès a nous dire. Mais aquel silenci, mesclat de contentament, es tal homène prigun e ric de tout, e ric de tout se caben escambiat, e nous serran de la porta, peire se tourne au bira. Sen dire res, me parle las douce mans. Popa pus parla, alors, l'usuel di l'usuel li fau.
3: Peire, y a de monde que vou a la Meco, o a Lourdes, onda com mai. Tu, en venguen així, sentixos veleu quicon como un bejun d'anar a tornar a veure a junofunt un enco, la de nostro naixenso.
2: Has rajou, amants. E te podi dire que n'hi ha un brave briu que faixo aquel prozet. Te vou dire, hai un ofenno remiraplo e dos fillos adoraplos que m'ho donat de pitjos e fans superbes. A ma cor, m'ho veges bé, s'ho hai pas pis d'ici. La meu ofenno en curriculum que revert un pauc lo meu. Lo país de Xungrans era lo Mexique, un ta en carro de famiglio. Non pas que eu, nos comprenen sem poder dire cap de mot. Lo primier travail que trouver en Américo era il de menar de camions, bo fager i dannados. Puei ne comperi mai tes camions. Ei treballat com un arno dus que ja duei. De vacances, ne prengueri pas gaire. Me benegisse l'ocell per aquel biatze curtet que veni de fa. Bezzo, xoi pas un luc-i-luc, me xoi peter luc-i-luc.
4: E de rire en pascalitzant.
3: Has plafats, peire, d'aventurar aquel biatze. Has avut un gran coratze.
2: Merci, Mirocots, amants. Veges, ei faz aval lo niu que pusqueri pa i fa, apra ici. Grâce a tu e a Diu, beni de fa un gran pelerinatze. Goodbye.
1: L'abraçado que me dono, a la modo texano, me da iso como un citrun praissat. Es un handshake mescla folama. Mas pas lucur. Qu'es de vengut aquel peire, aquel pelegrin en quisto d'essencial? Es cambieren pas nostros adreissos. Es pas perieu un nunquam retrorsum, es a dire un samai tornat? Es pas non plus d'aqueles marins sombrés dans les nuits noires, cantats per Victor Hugo? Es sonque un pelegrin ordinari, como usem totes sus aquesto terra. Mas lo pelegrin abio descobert a sus 12 ans un perfil femenin que gardabo dolorosumen dins son cur e qui li permetio de vivre aro un obido de familio en pas en la val en la val.
0: Ebe, venen d'augi un raconte pla per tu quent, amb aquells dubiels que s'erupavistes d'empiei 60 anys e que se torno a trobar dins l'ubilatze un bibiou cont ero pizzus. Una cançó per illustrar qua, o Motterra Moirano, una cançó de Paulina Camachin.

0: Sej amb el Centre Cultural Occità del Bicès, Suïs Ràdio del Bicès, en partenariat amb RCF País Tornés. Com havent un buixí de temps davant nosaltres, anem a escoltar un pizzuot text que se troba dins el llibre de Mans Batut de que surcos Gran Paire. E aquel text se diz lo davantal de Gran Maire. L'autor lo ten de Maria Teresa Lacumba. Marisa.
1: Me pensi que los zubes de Duei sabu pas soquez un davantal. Beleu, vautres, bon souvenés. Las mamás e las mametos portavu un davantal per apara lor vestit de dezust, perquè aviau pas tantos gardoraubos como Duei. De mai ero pus aigit de lavar un davantal de coton qu'un raubo, qu'un oblodo o un cotilliu fatses a me d'autres tissuts. D'en premier, lo davantal de Gran Maire servicio a protezi la raubo. Mais, e mai d'aco, servicio de gan per sorti un plat trop cau de la cugineido. Avio pas en caro inventados las mitanos de fornel. Fagio meraviglio, tabe, per freta las lagrimos de jefantus. E de begardos, per netezza los murnels avucardits.
2: En tornen dal galinie, lo davantal carezzavo los ios, o los cotinus defretzits, o los ios pascamiets esperits. Quan passavo de munde a l'ustal, lo davantal rescundio los enfentus crentuses que s'estremavo pels cotilius de la mamà. Quan fasio fretz, elo relevavo lo davantal per s'acaptar braces e espavolos. Mas, quan fasio cau e que padenetzavo sus la cusineio, s'enfretavo la caro per n'espunga la susur. Aquel tan brave davantal fasio tabe ufici de couflet en lo brandiguen al dessus del fioc quan paticio a reprene. Es el que carezzavo tabe patanus e legno seco jusqu'a la cusino e totes los legums de l'hort quan ti abuio pas cap de panier pausito. Après los pesenus, benyou los caulets.
3: En fi de sasú, s'emplenava de la spuma tombada dels arbres. Quan dunes arribava subran a l'ustal, Calio beire, cusi lo davantal biel, brandicio, leufaz la pusco de sadela. Quan tornava l'ur de la soupe, Gran Maire, al cap de l'escalier de deforo, brandicio lo davantal per sonar los homes en campestre e lor dire qu'er ur de sa taula. Quan lo pastis de pomo procuets, ero amè lo davantal que Gran Maire lo tirava del four per lo pausar sur relais de la fenestra lo temps que se defretzisse, non pa que Duei, sa pizzuno figlia, lo tira del conselatur, sens empauma. Autre tances, autre biais de fa.
4: Caldrà esperar forces annades per inventar un nouvel vestit que pues o fa tantes trabals com l'antic davantal. Dansem, me diries? Venirà sai que calux, iei, pas que de pensar a les muntanyes de microbis que se podreu apausar el davantal dins una sola tornada de treball. La veritat, la sola causa que els efans d'un copèr ha s'ho atrapat empatitzant lo davantal de la mamà o de la mamà és l'amor.
0: Aquells que heu conegut la vida del campestre dins les jornades de 1940 o de 1950, se souvenen de davantals de l'almameta d'aquella època. Pensi que em pot dir que era el cutel suïssa de vestits, talament rendió de servicis. E arrivan ara a la fi de l'emissió e vos en diré al reveire, Marisa.
3: Adicias, al coquebe.
0: Nicola.
1: Al reveire, al coquebe.
0: Francesa.
2: E bien, Leo.
0: Renat.
4: Al reveire, al coquebe.
0: E io si la vet, che vos digi al reveire a tutos e a tutes e al coquebe. E clavan l'emissió en escutant lo meu país de la Talvera.